0: Encara no t'has subscrit a la revista Camacuc?
1: Amb el Camacuc pots llegir còmic en valencià.
2: Llegir és divertit. Llegint t'aprenem moltes coses.
1: Llegim, viatgem i també imaginem.
0: Amb el Camacuc se ho passen de meravella.
1: Camacuc,
2: la revista de còmic
1: per a xiquets i xiquetes.
3: Subscriu-te en camacuc.com.
4: Escoltes Ràdio Clara i també per internet. www.radioclara.org.
5: També a les apps al vostre mòbil.

0: fueran menos tiempo soldados y más tiempo seres humanos. Incluso como soldados de nuevo tipo, es bueno para ellos y es bueno para este ejército. Es bueno para este ejército proponerse como su meta más alta, desaparecer.
1: Continúa encima la sintonía de Radio Clara, si más ya lliure directe desde el espai que dediquem a les entrevistes y a la vostra participació. I estàvem esperant, per així, a les companyes del Sindicat d'Estudiants del País Valencià per xerrar, per parlar al voltant del que li va ocórrer a la seua seu, però pareix ser que avui no van a poder estar així amb nosaltres. Així que de seguida, i estem esperant també ja a que es connecte amb nosaltres el company Manolo Gallego per a poder començar també a repassar les xarxes socials i el que tenim preparat per així. Mentrestant, anem recordant-vos que si voleu participar, si voleu dir la vostra, teniu a la disposició de totes els telèfons de Ràdio Clara, el 96 391 57 21 o el 601 27 44 74, 96 391 5721 i 601 274 474, que són telèfons que sabeu que teniu oberts i disponibles per anar participant al lliure directe, per anar participant a Ràdio Clara. 96-391-5721 i 601-274-474. Telèfons, repetim, oberts, disponibles, perquè pugueu dir la vostra sí al lliure directe de Ràdio Clara. Tornem a recordar-vos una vegada més que tenim també obertes i disponibles les vies per a que pugueu col·laborar econòmicament amb Ràdio Clara i fer possible que Ràdio Clara continua existint. I sí que si cregueu, si penseu que és necessari que un mitjà com Ràdio Clara continuï funcionant, ja sabeu, al marge, a la dreta de radioclara.org, podeu trobar diverses vies indicades. I, entre altres, sabeu que podeu fer-vos subscriptors, subscriptores de Ràdio Clara, que podeu realitzar donatius al compte corrent de Ràdio Clara, puntuals o periòdics, que teniu el PayPal, amb el qual també podeu realitzar donacions a Ràdio Clara, o també teniu, entre altres, el teamin.net, que és una via que teniu oberta i disponible per a col·laborar econòmicament amb nosaltres amb un euro al mes que aniria o que va destinat, repetim, íntegrament al finançament de Ràdio Clara. Que teniu les opcions indicades a les 3w.radioclara.org, allà al marge de la dreta d'esta plana web ho trobareu, i res més. Són les vies que trobeu obertes i disponibles junt amb el famós Bizum 12416, al qual també podeu realitzar donatius per a entitats sense ànim de lucre, per a col·lectius socials, o també realitzar donatiu per codi. O teniu

0: Tau. Milar Electro Sepúlveda, la teua tenda d'electrodomèstics al carrer Secretari Molins número 13 de Montcada, València, a les xarxes socials al 96 130 0074 i al WhatsApp 601 303 405. Terra i Xufa, Mercat de Russafa, parada d'alimentació ecològica al Mercat de Russafa i a terraixufa.com. Revista Camacuc, la revista per als xiquets i xiquetes del País Valencià. Més informació a camacuc.com. Lliure Directe és possible gràcies als seus patrocinadors. Si tu també vols patrocinar Lliure Directe, fica't en contacte amb nosaltres a directe@radioclara.org o al 601 27 44 74. Lliure Directe, informació amb rigor des de les 6 del matí.
1: Thank you.

Nosaltres vivíem al costat del Col·legi del Pilar, als peus del semàfor d'Europa, nouvinguts de l'últim carrer de la ciutat, segons la guia telefònica imperant. Zurradores, després assaonadors. El nou barri era un aguamoll que acabava en les platges del Cabanyal i la Malvarrosa. Els noms dels carrers no eren casuals. Gorgos, Serpis, Clariano, Xúquer, Palància i Nalopó. Saba fluvial d'un país sense política. El carrer del riu Gorgos era el nostre. Recte, sempre recte. Travessant hortes, solars, illes perdudes i vies ferroviàries. Estava la platja, la mar, el Mediterrani. A voltes, sobretot en hivern, costava imaginar la seva proximitat. A voltes, sobretot quan arribava el mes de maig, jo tancava els ulls. A casa nostra érem desclassats sense saber-ho. A 8 minuts a peu de l'embornal etílic de la vesprada dels divendres. Patíem la pitjor de les exclusions socials després de la pobresa i l'exili forçat. La intempèrie espiritual, el desarrelament. No teníem memòria, no teníem religió, no teníem ideologia, no teníem biblioteca. Vivíem a la ciutat inacabada que naixia sense més ordre que el trencament del plànol de la València del Túria. Mos pares venien d'un clot d'oblit i orgull forjat en silenci. Les salvava la discreció, la força del treball, una ferra voluntat d'assolir el cim d'una certa prosperitat econòmica guanyada a pols, amb les seues pròpies mans, sense festius, des del no res, amb senyals i ferides amagades que mancaven de literatura.